Mamu ta bokam khule de bokam mamu ta bokam khule de bokam mamu ta bokam khule de bokam nol teshan.